descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Peluquería Estética Harmony. Facebook, Peluquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Peluquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Salta y Viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit en 107.0.
2: Dexter Ferruy, tate.
3: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Baix.

0: Ai, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Pronto, ¿qué parla?
4: Sono io, amore. Solo vol...

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: buscarte. Me da igual madre o pare, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
1: Pues nos vamos. Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès. Bon dinyes veie, bon dinyes
1: veie, bon dinyes veie que va. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Mañana Ciu, salta y viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, te tengo.
2: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Baix Prat.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del PNB.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Sí. Escolta, Ràdio Cunit 107.0 FM.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Salta y Viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferruy, échate.
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: and check out the base.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Ei, tens calor?
4: Sí, sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
5: La teva sintonia més refrescant.
6: Bonito.
3: Bar La Piña.
6: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
6: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
6: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
6: Se ve el mar.
3: Fideuay paellas.
6: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
6: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
6: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
6: El teléfono suena, mi pana.
3: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: pollo a la brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa El Sol. Los encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa El Sol. Pollos a la brasa. Canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa El Sol.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí. Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Bonito.
4: Bar La Piña.
3: Todo me parece bonito.
4: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
3: Bonito lugar.
4: Bar La Piña.
3: Bonita la cama.
4: Buen rollo y familiar.
3: Se ve el mar.
4: Fideuay paellas.
3: Y tú es el día.
4: Ven a conocernos.
3: Acaba de empezar.
4: Bar La Piña.
3: Bonita la vida.
4: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
3: El teléfono suena, mi pana.
4: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofrena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, cercavila de cultura popular catalana amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els rellers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals Rituals i Creences, Sacrificis i Dipòsits d'Animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueozoologia. I a 7:45 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.

0: Those who parted ways, and cheers to the ones that stayed. Let's take to the alleys when they close.
1: Desconeix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Diada Nacional de Catalunya, CUNIT, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de CUNIT. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de CUNIT, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de CUNIT. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de CUNIT. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de CUNIT, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de CUNIT. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a CUNIT, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio CUNIT i l'Ajuntament de CUNIT.
2: Tens calor?
3: Sí.
2: Escolta Ràdio CUNIT 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
1: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.7.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Laram. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya central, i també a les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. En 3 dies, 111 estacions del Servei Meteorològic han superat els seus rècords de temperatura màxima. Durant l'episodi, també el SEM ha atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 de lleus. Per aquest dilluns es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. I els sindicats majoritaris d'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit avui a Notícies en Xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
3: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur.
2: Alguns centres ja han comunicat, de fet, a les famílies que arrencaran les classes amb total normalitat. I pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Banyeres del Penedès deixa un carrer tallat en aquest punt i provoca circulació intensa. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm, a l'A2 al Pla d'Urgell, als trams de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions des de primera hora del matí. I aquesta setmana i fins al 13 de setembre el Servei Català de Trànsit, Mossos i les policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria 1.390 per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat és de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet. I aquest matí s'ha produït una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de Tarragona, al carrer Marcelí Domingo, mentre es manipulaven productes químics. 3 persones han resultat ferides i els bombers hi han desplaçat 7 dotacions i el grup de risc i incidents tecnològics. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de la...

0: Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats, espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Ei, tens calor?
5: Sí, sí.
4: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.
7: Bonito.
0: Bar La Piña.
7: Todo me parece bonito.
0: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
7: Bonito lugar.
0: Bar La Piña.
7: Bonita la cama.
0: Buen rollo y familiar.
7: Se ve el mar.
0: Fideuá y paellas.
7: Bonito es el día.
0: Ven a conocernos.
7: Acaba de empezar.
0: Bar La Piña.
7: Bonita la vida.
0: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
7: El teléfono suena, mi pana.
0: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar.
3: Hoteladia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Adia, a l'Avinguda Tarragona.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana amb la participació de les colles locals.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili al carrer Marcel·lí Domingo de Tarragona ha causat tres ferits aquest matí. Connectem ara per saber quina és la darrera hora de tot plegat amb la Laura Casals de Tarragona Ràdio. Casals, volíem dir, bon dia Laura, quina és la darrera informació que tenim de tot plegat?
2: Bon dia. Doncs hem sabut que l'incident s'hauria produït dins de la vitrina del laboratori de bioquímica de la facultat, d'aquesta facultat de química de la URB, quan es feien el traspàs d'àcid nítric d'un recipient a un altre. Així ho ha detallat bombers de la Generalitat, que encara hi treballen aquí in situ on ens trobem. Els danys, però, segons ens han informat, han quedat restringits a aquesta zona en concret i no hi hauria afectació estructural. Com dèiem, sí que hi hauria aquestes tres persones ferides que han quedat ateses pel sistema d'ambulàncies mèdiques. La sala ha estat evacuada i s'impedeix tornar-hi a entrar de moment. Un incident que ha passat cap a un quart de deu del matí, com explicàvem, durant la manipulació de productes químics, que s'ha produït aquesta deflagració encara amb bombers treballant-hi.
1: Gràcies, Laura, i estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central, i també les Terres de l'Ebre amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Aquest dilluns, però, es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialp i a la Serra de Montroig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A partir de demà s'activen també avisos per intensitat de pluja a la meitat nord del país i litoral i prelitoral, que s'allargaran fins almenys el dijous. I pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Banyeres del Penedès deixa vehicles al voral. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés, i els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions en aquest punt. I aquesta setmana, fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit amb Mossos i policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat ronda els 200 euros i la pèrdua també de 4 punts del carnet. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: You're so sick!

0: Viu, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
2: Dexter Barrui, tate.
3: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora, i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i al Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona ha deixat 3 persones ferides, 2 de caràcter lleu. L'incident s'ha produït durant el trasllat d'un litre d'àcid nítric al 66% d'un recipient a un altre. Els bombers han desplaçat 7 dotacions i també efectius del GRIT i també 3 ambulàncies del SEM. L'explosió ha estat molt focalitzada i els danys han quedat restringit al laboratori sense afectació estructural ni necessitat de moment de desallotjar aquesta part de l'edifici. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Avui es mantenen, però, les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A partir de demà també s'activen avisos per intensitat de pluja a la meitat nord del país, al litoral i prelitoral, que s'allargaran fins al dijous. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada i Reixac deixa un carril tallat sentit Barcelona. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Font d'Arella i Golmés. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions des de primera hora del matí. I pel que fa al servei ferroviari, a causa d'una incidència en la infraestructura entre Montmeló i Mollet-Sant Fos, ja resolta, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. I aquesta setmana i fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit, els Mossos i les policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat és de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet. I a Barcelona, el tercer jutjat de Guàrdia de Reforç per jutjar delictes lleus immediats ha deixat de funcionar provisionalment des del 20 d'agost. La mesura s'ha pres després de reduir de manera notable els terminis judicials, que han passat de mesos a uns 10 dies en alguns casos. El pla de xoc havia permès jutjar amb més rapidesa delictes com furts, amenaces, coaccions o lesions lleus. Les dues guàrdies que continuen operatives tenen capacitat per assumir el volum de procediments previstos. I el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que la informació rebuda sobre l'actuació policial durant el partit entre l'Europa i l'Alcorcón no coincideix amb la versió del club.
1: Notícies en xarxa.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora, i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, cercavila de cultura popular catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental.

0: dissabte 12 de setembre a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro, a càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit. Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320. 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320. 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228. 977-405228. Perruquería y Estética Harmony. En el centro de Cunit.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Esto es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que se está.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència, animals rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
1: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Tres persones han resultat ferides en l'explosió d'un laboratori de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona. Dos dels ferits, un home i una dona, estan greus a l'Hospital Joan 23, mentre que una tercera dona es troba en estat menys greu a l'Hospital de Santa Tecla. La vicerectora d'Infraestructures de la URB ha explicat que l'incident s'ha produït per una deflagració d'àcid nítric durant la manipulació de productes químics i ha assegurat que es treballava seguint les mesures de seguretat. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 49 anys a l'Escala per haver-se saltat fins a 3 vegades l'ordre d'allunyament de la seva exparella en només 2 setmanes. L'home hauria accedit al domicili de la víctima saltant el mur en 3 ocasions, l'última aquest dissabte quan la dona era a casa. Posteriorment, mentre ella era a comissaria de Roses denunciant aquests fets, el detingut hauria tornat al domicili. Una veïna va alertar la policia local i els Mossos el van detenir poc després. L'home ha passat ara a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Avui es mantenen, però, les restriccions d'accés a la Baronia de Rialp i també a la Serra de Montroig, i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A banda, també, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses demà. Al vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya Central, i el dimecres el risc s'estén també a gairebé tot el país, amb especial incidència a la Catalunya Central. I pel que fa al trànsit, un accident a la Nacional 260, Montferrer i Castellbó, obliga a circular amb pas alternatiu. A més, també una avaria a la C33, a Montcada i Reixac, deixa un carril tallat en sentit Barcelona, i un altre, en aquest cas, a l'AP7, a Martorell, deixa un altre carril tallat en sentit Girona. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del Ferm, a l'A2, al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés, que s'allargaran fins al 16 de setembre i que ja provoquen retencions importants en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, a causa d'una incidència, la infraestructura entre Montmeló i Mollet-Sant Fos ja resolta. Els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar encara alguns retards. I aquesta setmana, fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit, els Mossos i policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana.
0: Notícies en xarxa.

0: Cada CEU, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Barrui, tate.
2: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora, i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i al Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2. Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita.

0: l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
4: Diada Nacional de Catalunya, Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats, espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 7:45 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
5: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell. Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista a 3CAT, Illa ha ofert mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
7: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
6: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns 7 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Carina Bellvé.
8: Sí, creu que el País de la Guita pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
9: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
10: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
6: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també s'esperen per avui. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure's el de sobre. I és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37-39-40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre, unes temperatures, ja diem, desfassades, novament. Una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
6: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
8: Sí, els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerrectora de la Universitat, Fàtima Sabenc, explica els primers passos a seguir.
12: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
6: En cultura, Catalunya engega la temporada teatral amb molt bones xifres.
8: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada, en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona el tret de sortida de la nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
6: Els esports han a freixa, el Barça goleja a Mestalla.
13: Recita el blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, amb ple de victòries en 4 jornades a 3 punts de Real Madrid i Betis.
6: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa a menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Montcarvajal, bon dia.
14: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
7: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti'm, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
14: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
7: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb competència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
14: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
6: Esquerra i els Comuns, els socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president Illa fets concrets, diàleg real i calendari clar per resoldre el conflicte laboral en educació, món.
14: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
15: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
14: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
16: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
14: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
6: Doncs no deixem aquesta qüestió educativa. Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
13: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa, però, que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
17: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
6: Mentrestant, els sindicats educatius avisen que segueixen en lluita i es mobilitzaran demà a la ciutat de Girona, en concret Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
18: La protesta arrencarà a 9:15 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:15, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència, on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària, amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
19: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
18: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
6: Això des de Girona, però és que aquesta vaga es preveu força desigual arreu del territori. A Torelló, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Anem fins allà, fins a Osona. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
20: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
21: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment, l'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
20: Més de 3.000 infants i joves de la Vall del Gès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgunyà, Vilaseca i Orís.
6: Amb vaga o sense vaga, el curs ha d'arrencar. Els estudiants han de tornar a les aules i escoles com els Salesians de Mataró ja preparen l'entrada del curs abans de l'arribada d'aquests alumnes, amb les aules a punt i amb nous reptes per la millora acadèmica de l'alumnat. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
0: L'escola Salesians de Mataró encara és tancada per l'alumnat, però els professors hi han treballat intensament durant tot el matí. L'objectiu és deixar a punt les aules i el material per l'arribada de l'alumnat aquest dimarts d'inici de curs. Els principals esforços es concentren en tenir a punt les aules i els primers dies d'acollida. Escoltem David Paniagua, director de l'escola Salesians de Mataró.
2: Bàsicament és el tema de tenir les aules ben preparades, amb tot el material, amb el número de taules i cadires adequat pel que toca, amb tot el tema de cartelleria i de més. Després tenim també ben organitzades totes les activitats dels primers dies. Nosaltres els primers dies no comencem amb l'horari habitual del curs de les classes que toquen, sinó que fem unes jornades d'acollida per atendre bé l'alumnat.
0: L'escola Salesians ja està a punt per un curs en què els principals reptes seran l'atenció a la diversitat a les aules i la millora de la comunicació oral en llengua catalana.
22: Notícies en xarxa. Edició migdia.
23: Obrim plana política fixant-nos un dia més en la crisi migratòria a Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijóo que pretenia acabar amb algun tipus de concessió al país a la Huita per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
24: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijóo.
25: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
24: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
10: La contundencia del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
24: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
23: Hem parlat de tot plegat amb un expert, amb Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau i que ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
24: A més, considera que cal fer, diu, una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
26: Jo crec que tenen que haver fallos, segur, dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
22: La xarxa de comunicació local.
27: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai. De compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
22: Notícies en xarxa. Edició migdia.
23: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies seguits que s'assoleixen i que també s'esperen avui.
24: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins a dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
23: Els companys de Ràdio Municipal de Terrassa han sortit al carrer per veure com s'ho fa la gent per conviure amb aquesta calorada totalment anormal per a un mes de setembre. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
28: Tant és així que en ple mes de setembre Protecció Civil ha activat el Procicat per calor intensa i per calor nocturna intensa.
29: Massa calor. No havia passat mai això.
30: Esperem que ja baixi una miqueta la calor, que no sigui com el que hem tingut el juliol i l'agost i que refresqui ja una miqueta.
31: Les nits caloroses. De fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà.
32: Bueno, no es pot aguantar gaire.
1: No, és bastant insuportable.
28: Com sempre, ventiladors i aires acondicionats són els millors aliats per fer front a aquestes situacions.
30: Finestres obertes, aire condicionat a estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara.
29: Encara anem passant les nits com podem.
1: El ventilador vaig aguantant bé, sí, sí.
28: Sigui com sigui, sembla que l'estiu climatològic encara ens acompanyarà uns dies més per aquestes latituds.
22: Notícies en xarxa.
23: Aquest dilluns ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
24: I acaba així l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les dues línies pel carrer travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat al servei de la línia 9 i la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
23: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i el de la Vall d'Hebron.
24: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
3: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat, que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
24: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de 0 emissions.
23: Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la que està situada al barri de Sant Pere i Sant Pau, ha causat 3 ferits. Els fets han passat aquest matí cap a 9:15. Durant la manipulació de productes químics és quan s'ha produït aquesta deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, 2 persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots 3 estan estables i fora de perill. La vicerectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots 3 treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
5: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
4: 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
23: Ens situem ara no gaire lluny a Constantí, el Tarragonès, que ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, de l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bover. Es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca a Catalunya i a l'Estat espanyol. Al mateix temps, dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
7: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisent és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
8: Una planta que dona suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
7: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
23: Al Vallès Oriental, al santuari de Puiggraciós, acomiada avui les monges benedictines després de 53 anys. Just avui, quan fa més de mig segle que van arribar al santuari, situat a cavall del Figaró, la Garriga i l'Ametlla del Vallès, és quan s'ha fet el comiat. Un acte que coincideix amb la vetlla de la Mare de Déu al voltant de la festivitat del 8 de setembre. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
9: El 7 de setembre del 1973 van arribar a Puiggraciós les monges de la comunitat benedictina de Sant Pere de les Puelles de Barcelona. I just avui es fan els actes de comiat oficial després que s'anunciés la seva marxa aquest estiu davant la manca d'un relleu generacional. Per aquesta raó, aquesta tarda, a partir de les 6, s'espera un gran nombre de persones dalt del santuari al peu dels cingles de Bertí. Un dels membres de l'Associació d'Amics de Puiggraciós, Víctor Rodríguez, apunta que és una jornada molt emotiva per tothom.
11: Avui doncs té lloc una vetlla amb els laics, amb molta gent que formen els diferents grups vinculats al santuari que s'han anat creant i que existeixen i seguiran existint, i de tota aquella gent doncs que estima Puiggraciós i les monges.
9: Després de la vetlla, l'església del santuari es farà l'acte de comiat oficial, on hi serà present el bisbe de Terrassa, el vicari general, diversos preveres i els alcaldes del Figaró, la Garriga, Vigues i Reis del Fall i l'Ametlla del Vallès.
23: I abans de la informació cultural us volem parlar de Lleida Televisió, que com moltes televisions i ràdios locals de Catalunya estrena nova temporada. Però aquesta és ben especial, ja que enguany la televisió de Lleida celebra el seu 25è aniversari i ho fa amb diversos actes.

0: Nota. I ho noten els nostres telespectadors.
1: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, en novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
2: I ara sí, moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. En la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment que viu l'escena catalana, amb més de 115 milions d'euros de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles i van assistir 4.081.780 espectadors amb una recaptació global de 115 milions d'euros i una ocupació del 67%. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va apropar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli i el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop al Victòria i el Fantasma de l'Òpera al Tívoli, i els petits serien Cort al Cable Rojo al Muntaner i Permagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
4: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre i quan el públic decideix anar al teatre fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
3: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
2: Gràcies, David. I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça i a més talla.
5: Bon dia, Marta. Sí, recital blaugrana. El partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamin i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
6: We need normally a number 9, a real number 9. So
7: això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
6: Also in the midfield, that Petis scored a goal.
7: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. Hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades i això és...
6: But also in the finishing, and this is good.
5: L'Espanyol va acabar empatant ahir al minut 98 el seu partit davant el Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. I a la Lliga F tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel entre equips catalans se'l va acabar emportant el Badalona Wiman per 0-1 davant l'Espanyol. Ho valorava així Maria Llompart, jugadora del Badalona.
8: Tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana. Al final treballem molt durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
5: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4 a l'entrenador blaugrana, Pere Romeu, però no acabava d'estar satisfet.
9: No ha sigut un partit d'un nivell super alt per nostre, no ens hem acabat de trobar mig pel camp. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip. Avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora amb Caro.
5: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Ituri.
10: L'etapa de Maica García, l'estralpó natació Sabadell, ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i el 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 divisions

0: Divisions d'Honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
1: En bàsquet, primera derrota de pretemporada del Quitzenàs a Manresa, va cedir contra l'Ilern a Lleida per 99-103 al torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: L'equip lleidatà va aconseguir una màxima diferència d'11 punts a l'últim quart, però els manresans no van abaixar els braços i, liderats per l'anotació d'Allen i Pierre Oriola, tots dos amb 17 punts, van arribar als darrers segons amb opcions de victòria. Tanmateix, l'encert del conjunt del Segrià en les últimes possessions van acabar decantant el maig.
1: Doncs això és tot pel que fa als esports.
3: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
4: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con boquería.
5: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
6: ¿Y Puntal 4 para 0? ¿Qué ha pasado en las Ramblas?
7: ¿Qué cojones están pasando?
8: Puntal 4 para 0, que los FedEx vayan a la furgoneta y la revisen.
3: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
9: Així ho compartiu tot?
10: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden les nostres vides.
3: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
11: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
3: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.
0: La xarxa de comunicació local.
12: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
12: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista al 3CAT, Illa ofert mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
13: I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
12: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns, 7 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Carina Bellbé.
14: Sí, el líder popular Alberto Núñez Feijóo creu que el país a la UITA pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
15: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
16: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
12: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure's el de sobre, i és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37, 39, 40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre, unes temperatures, ja diem, desfassades novament. Una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
12: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
14: Els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerectora d'aquesta universitat, Fàtima Sabenca, explica els propers passos a seguir.
7: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
12: En cultura, Catalunya engega avui la temporada teatral amb molt bones xifres.
14: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona el tret de sortida d'aquesta nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
12: Els esports, Anna Freixa, el Barça goleja a Mestalla.
9: Recital blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis.
12: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Montcarvajal, bon dia.
17: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
13: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
17: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
13: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb contundència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
17: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
12: Esquerra i els comuns, socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president fets concrets, diàleg real i també un calendari clar per resoldre conflicte laboral en el món educatiu. Món.
17: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
18: Tenim un govern que va a remolc. Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
17: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
19: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
17: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
12: Des de Junts critiquen que Illa demani un parèntesi als docents quan diuen no ha mogut ni un dit aquest estiu per solucionar la crisi. A més, demanen una remodelació de l'executiu. I des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
9: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, però defensa que aquesta aturada s'emmarca, diuen, la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
20: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
12: De fet, ja estan tots els preparatius en marxa de cara a aquesta aturada per demà, primer dia de curs. Avui, per exemple, han presentat la protesta a la ciutat de Girona. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
21: La protesta arrencarà a 8:45 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:45, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència, on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
22: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
21: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
12: L'aturada, però, es preveu desigual al territori. A Torelló, a Osona, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
23: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs, pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
24: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment. L'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
23: Més de 3.000 infants i joves de la Vall del Gès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador, al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgunyà, Vilaseca i Orís.
12: Doncs aquesta protesta és especialment moguda i se suma a la que ja és habitualment complicada en el cas de les escoles rurals. Per exemple, la de Vilanova de Segrià, integrada a la zona educativa rural de l'Alt Segrià, on cada any toca adaptar els grups i les metodologies a les necessitats de cada alumne. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
25: Petita, de poble i pública. Són les tres P's que defineixen l'escola rural. A l'escola de Vilanova de Segrià, els mestres ja treballen en la preparació del nou curs. Una feina que cada any és diferent perquè també canvien els grups, els alumnes i les seves necessitats. El centre forma part de la ZER al Segrià, juntament amb les escoles de la Portella i Torre-serona, i comparteix amb elles un mateix projecte educatiu. Ho explica la seva directora, la Úrsula.
26: Cada any és diferent, està clar, el que prepares per un any. Llavors, hem de tenir aquesta capacitat d'improvisació de tant de mestres com de metodologies, no? Però la peculiaritat de l'escola rural és posar al centre l'alumne.
25: A Vilanova, a més, el nombre d'alumnes s'ha anat augmentant amb l'arribada de noves famílies i aquest curs s'acosta ja al centenar. Això fa que l'organització de les aules i la manera de treballar s'hagin d'anar adaptant. Una preparació que manté l'essència del mode rural. Proximitat, flexibilitat i una atenció personalitzada. Els mestres encaren així un nou curs amb el repte d'adaptar-se un any més a una escola que creix i que manté l'alumne al centre.
0: Notícies en xarxa.
12: Obrim plana política i ho fem un dia més amb la crisi migratòria de Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijóo que pretenia acabar amb algun tipus de cessió al país a la UITA per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
9: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijóo.
27: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
1: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
16: La contundència del Estado social y de derecho que es nuestra democracia no es incompatible con la dignidad humana y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
1: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
12: Doncs justament Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè, diu, l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
1: A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
3: Jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
12: Una vuitantena de municipis estan avui sota risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Avui també s'esperen.
1: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
12: A Olot, fins i tot, l'Ajuntament no descarta fer canvis en la programació durant les festes d'altura per tal d'esquivar les hores de més calor. De fet, es mostrarien oberts a fer canvis en la programació i enguany amb unes temperatures que superen de llarg els 35 graus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
4: Les festes d'altura coincideixen en una època de l'any en què l'estiu comença a acomiadar-se i es va imposant els vespres i les nits més fresques. La realitat, però, fa plantejar a l'Ajuntament d'Olot començar a pensar possibles canvis de programació pensant en aquells anys que fa més calor. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, assegurava haver començat a pensar al voltant d'aquesta qüestió i l'actual equip de govern no veuria malament fer modificacions horàries per tal que la calor no fos tan present.
5: Aquí tenim un protocol que es pot canviar, evidentment, si hi ha acord polític al consistori, que marca, diguem, la tradició de les festes d'altura pel que fa a la faràndula, per exemple. Penso que són alguns dels actes més calorosos, perquè són al migdia, el Ball dels Gegants a plaça a les 12 del migdia. Això és un tema que ja s'ha començat a parlar amb la comissió de la faràndula i amb la faràndula. És delicat, perquè, diguem, que és d'aquestes tradicions que fa tantes dècades que es fa d'aquesta manera que sempre costa, però jo crec que potser hi ha d'haver l'alternativa d'en banys que potencialment no es pot fer molta calor, de poder proposar de fer-ho una mica abans.
4: Sigui com sigui, de moment aquestes festes d'altura fan patir més per la calor que no pas per la pluja.
0: Notícies en xarxa.
12: 3:15, aquest matí ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
1: I acaba així, doncs, l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les línies pel carrer, travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat al servei de la línia 9 del metro i també la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
12: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i la Vall d'Hebron.
1: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
6: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat, que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
1: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de 0 emissions.
12: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, en concret al campus situat al barri de Sant Pere i Sant Pau. Els fets han passat cap a 9:15 del matí durant la manipulació de productes químics, quan s'ha produït una deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, dues persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots tres estan estables i fora de perill. La vicerrectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots tres treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
7: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
2: Set dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
12: Encara el tarragonès Constantí ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bover i es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca tant a Catalunya com a l'estat espanyol. A més, al mateix temps dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
8: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisent és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
10: Una planta que ha de donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
8: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
12: Avui, 7 de setembre, és dia d'arrencada de temporada per a molts mitjans de comunicació català. És el cas d'aquesta casa, de la xarxa, però també de Lleida Televisió, que celebra enguany una temporada molt i molt especial, i és que celebren el seu 25è aniversari amb diversos actes. Anem fins allà. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
25: Lleida Televisió arrenca la temporada dels 25 anys. Una temporada que, més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors, o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sonia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna, i on el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
11: Perquè els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat. Són els que estimen Lleida per sobre de tot. Perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
25: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, el novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
12: I un apunt més en referència a aquesta casa, a la xarxa, perquè a les 4 de la tarda arrenca el nou programa Rambla 54, un espai de ràdio amb participació de les emissores locals i a càrrec d'Anna Morgades Valldosera i Ivan López.
1: Rambla 54, que deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts i té per objectiu explicar tot allò que passa en l'àmbit més proper amb entrevistes, reportatges i connexions.
12: I és moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. En la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment de l'escena catalana, amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, corta el cable rojo al Muntaner i Parmagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
14: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre. I quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
13: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
12: El Baix Empordà, el Begú Comedy Film Festival, permetrà conèixer enguany la vinculació de Salvador Dalí amb el cinema. En aquesta edició s'emetrà el documental La vida secreta de Port Lligat, que permetrà redescobrir la vida de l'artista. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
15: La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begú Comedy Film Fest uneixen forces per primera vegada. El cicle de cinema begurenc inclou en la seva 12a edició el documental La vida secreta de Port Lligat. La peça parla de la història de Salvador Dalí i la seva vinculació amb el cinema. Des de l'organització consideren que és una oportunitat per conèixer una faceta poc coneguda de l'artista. Clara Dato és la directora del festival.
17: És una porta, no, que s'obre per arribar també a la gent jove i a molta gent que, no, que desconeix aquesta vessant cinematogràfica de Dalí.
15: La unió amb la Fundació Gala Dalí vol suposar un impuls per a l'atractiu cultural que hi ha a l'Empordà. Han deixat clar que aquesta és només la primera passa d'un cicle de propostes que han de permetre conèixer els diferents documentals de la Fundació. El Begú Comedy Film Festival començarà la seva 12a edició el divendres 2 d'octubre. Durant 10 dies s'emetran pel·lícules, documentals i curtmetratges complementats amb diferents tallers i sessions de debat.
12: I arriben els esports. Avui ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça ahir a Mestalla.
9: Bon dia, Marta. Sí, un bon recital blaugrana a Mestalla. El partit va quedar encarrilat ja aviat amb gols de Lamine i Fermín. El Barça acabaria guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari en ple de victòries en 4 jornades. Ara està a 3 punts de Real Madrid i Betis i a 2 de l'Alavés. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
18: We need normally a number 9, a real number 9. So
19: això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
18: Also in the midfield, that Petri scored a goal.
19: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. Hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades, i això és bo.
18: Also in the finishing, and this is good.
9: L'Espanyol va acabar empatant al minut 98 el seu partit davant al Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. A la Lliga F, tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel català entre el Badalona Women i l'Espanyol, la victòria se la va acabar emportant el Badalona Women per 0-1. Escoltem a Maria Llompar, jugadora del Badalona.
20: Tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana final treballant molt que durant tots els entrenaments, que som feina que ningú veu.
9: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4. L'entrenador blaugrana Pere Romeu no acabava d'estar satisfet.
21: Que no ha sigut un partit d'un nivell superalt cap al nostre, no ens hem acabat de trobar al mig del camp. És probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip. Avui no ens hem acabat de trobar, és veritat que ens havien tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora amb Caro.
9: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
22: L'etapa de la Maica García, l'estralpunt natació Sabadell, ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García, amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i el 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García ha
3: ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 divisions d'honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
9: I en handbol, el Barça ha guanyat aquest dissabte la Supercopa Ibèrica en imposar-se a la final a l'Sporting Portuguès per 39 a 34.
12: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda. Thank you.

0: Salta y Viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferruy, chate.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora, i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, cercavila de cultura popular catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria, amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i al Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617 58 43 20. 617 58 43 20.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2...

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2,
4: Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora, i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la Colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la Colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora, i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, cercavila de cultura popular catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria, amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i al Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó, sens dubte.

0: els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.
3: Ei, tens calor?
4: Sí.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
5: La teva sintonia més refrescant.
6: Bonito.
2: Bar La Piña.
6: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
6: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
6: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
6: Se ve el mar.
2: Fideuay paellas.
6: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
6: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
6: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
6: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.

Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona 2. Diada Nacional de Catalunya, Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2, en Cunit. Ven i disfruta. Es un gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shek kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2.
3: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agárrate-ho, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferrui, tate.
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls...

Catalana fins al Monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant. We crash the waves.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495 671-74-1495 Pollo a la brasa el sol. Los encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa el sol. Pollos a la brasa. Canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa el sol. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.

aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Diada Nacional de Catalunya, CUNIT, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de CUNIT. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de CUNIT, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de CUNIT. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de CUNIT. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de CUNIT, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i al Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de CUNIT. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a CUNIT, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio CUNIT i l'Ajuntament de CUNIT.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a CUNIT, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de CUNIT.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de CUNIT.
4: Escolta Ràdio CUNIT 107.0 FM.
5: La teva sintonia més refrescant.
6: Bonito.
7: Bar La Piña.
6: Todo me parece bonito.
7: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
6: Bonito lugar.
7: Bar La Piña.
6: Bonita la cama.
7: Buen rollo y familiar.
6: Se ve el mar.
7: Fideuay paellas.
6: Bonito es el día.
7: Ven a conocernos.
6: Acaba de empezar.
7: Bar La Piña.
6: Bonita la vida.
7: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en CUNIT.
6: El teléfono suena, mi pana.
7: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
5: Diada Nacional de Catalunya, Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a dos quarts de vuit del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
6: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
7: ¿Y qué le voy a hacer?
6: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

0: Ràdio d'Estiu, salta i viu amb Ràdio Cunit.
1: Està escuchando Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, te cago.
2: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
6: That's right.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Diada Nacional de Catalunya, CUNIT, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de CUNIT. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de CUNIT, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de CUNIT. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de CUNIT. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de CUNIT, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i al Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 2:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Radio.
1: Xurreria Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit, la Xurreria
1: Velo,
2: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafè.

0: Vai ragazzi, gran bel sorpasso.
1: Good boy, good boy.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora, i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, cercavila de cultura popular catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
1: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de la...

0: Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofrena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència, animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i de Cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
1: Ei, tens calor?
2: Sí, sí.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.
4: Bonito.
0: Bar La Piña.
4: Todo me parece bonito.
0: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
4: Bonito lugar.
0: Bar La Piña.
4: Bonita la cama.
0: Buen rollo y familiar.
4: Se ve el mar.
0: Fideuay paellas.
4: Y tú es el día.
0: Ven a conocernos.
4: Acaba de empezar.
0: Bar La Piña.
4: Bonita la vida.
0: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
4: El teléfono suena, mi pana.
0: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit. You are a stranger. You have been stumbling far too long. It's time for change.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agárrate-u, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferruy, te
2: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab-modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Diada Nacional de Catalunya, CUNIT, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de CUNIT. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de CUNIT, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla...

0: Terrades en arqueologia. I a 7:45 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Los encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa el sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa el sol.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona 2. Diada Nacional de Catalunya, Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, cercavila de cultura popular catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a dos quarts de vuit del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bans municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit. Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
4: ¿Y qué le voy a
1: hacer? ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.
5: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. a través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Diada Nacional de Catalunya, Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofrena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, cercavila de cultura popular catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria, amb una proposta musical pròpia,

0: 2026 amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí. Escolta, Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda de Tarragona número 2.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora, i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, cercavila de cultura popular catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palace 2, en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shek kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palace 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palace 2. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Allá de Ceu, salta y viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0
0: Dexter Ferrui.
2: La ràdio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: I ese tractor,
1: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de la

0: També en seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofrena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte 12 de setembre a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro, a càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit. Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony, Facebook, Perruquería Harmony, y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant. Bonito.
0: Bar La Piña.
3: Todo me parece bonito.
0: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
3: Bonito lugar.
0: Bar La Piña.
3: Bonita la cama.
0: Buen rollo y familiar.
3: Se ve el mar.
0: Fideuay paellas.
3: Esto es el día.
0: Ven a conocernos.
3: Acaba de empezar.
0: Bar La Piña.
3: Bonita la vida.
0: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
3: El teléfono suena, mi pana,
0: enfrente de la comisaría de la policía local.
3: Así,
0: ah, no, y por cada bebida tienes tapa a elegir.
3: La moza, está...
0: Bar La Piña.
3: Qué bonito que se está.
4: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
5: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
4: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
5: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
4: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora, i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, cercavila de cultura popular catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Diada Nacional de Catalunya, Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofrena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
3: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
3: Fideuay paellas.
5: Y es el día.
3: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
3: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: pollo a la brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa El Sol. Los encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa El Sol. Pollos a la brasa. Canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa El Sol.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona, número 2. Diada Nacional de Catalunya, Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora, i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar el recorregut dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2, en Cunit. Ven i disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Falafels y toda clase también de menús, como el de Durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, Chapli Kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pacora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palace 2. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
3: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agárrate-ho, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Està escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit
3: 107.0
4: FM.
5: Este verano Radio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Radio Cunit.
7: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferrui, tate.
5: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
8: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Diada Nacional de Catalunya, Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofrena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, cercavila de cultura popular catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria, amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i al Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
1: I tens calor?
2: Sí, sí.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit. De Palma.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit. Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
2: ¿Y qué le voy a hacer?
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.
3: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.